0: Bon dia, són les 8. El primer titular a aquesta hora és pel trànsit aquí viari. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora els punts més complicats són les dues rondes de Barcelona. Hi ha lentitud amb aturades a la ronda de dalt de Meridiana, Vallcarca, i a la ronda litoral de Sant Adrià, la Barceloneta, tot en sentit Llobregat. Trànsit intens també a la C58 a Ripollet en sentit Sabadell, en trams intermitents de l'AP7 sentit sud, de la Roca del Vallès a Santa Perpètua, C17 a Parets, també sentit sud, i C60 a la Roca del Vallès cap a Granollers.
0: La selecció espanyola guanya el segon Mundial de Futbol amb un gol del blaugrana Ferran Torres a la segona part de la pròrroga davant de l'Argentina. L'equip de Luis de la Fuente va mostrar-se molt superior durant tot el partit en joc i xuts a porteria. Aquest migdia els jugadors aterren a Madrid per participar en les celebracions d'aquesta tarda. Nove dia consecutiu d'atacs dels Estats Units contra l'Iran per debilitar la seva capacitat de resposta. Tot i això, la Guàrdia Revolucionària assegura que ha atacat i mobilitzat dos petroliers que pretenien passar per l'estret d'Hormuz. El preu del petroli Brent s'encareix per sobre dels $90, el preu més alt des del juny. Andy Burnham es converteix avui en el nou primer ministre britànic, el setè de l'última dècada. Keir Starmer presentarà formalment la dimissió a Carles III, que després demanarà formar govern a l'exalcalde de Manchester. La nova onada de calor assolirà avui temperatura rècord, augmentarà el risc d'incendis. També avui tenim 37 municipis en perill extrem de foc forestal i 219 en risc molt alt. I avui fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va provocar la pitjor crisi viscuda a Rodalies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada, però les plataformes d'usuaris asseguren que la poca confiança que hi havia en el servei s'ha perdut del tot. De fet, més d'un centenar de trams encara tenen restriccions de velocitat. Avui haurien de poder tornar a casa els veïns de dos dels 8 edificis afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona. La resta encara hauran d'esperar algunes setmanes fins que s'acabi de comprovar el terreny. Les obres de la línia 9 del metro van provocar un forat de 9 metres de diàmetre i 4 de profunditat. I la Junta de Seguretat Local de Barcelona avalua avui l'índex de delinqüència i criminalitat a la ciutat dels últims mesos. En aquest temps hi ha hagut diversos tirotejos i víctimes per arma de foc. L'spin-off de The Big Bang Theory és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming. També arriba Los Creyentes, un thriller psicològic protagonitzat per José Coronado.
2: Esports.
0: Mundial a banda, altres titulars. Montserrat, bon dia.
3: Bon dia. Avui, segona jornada de descans al Tour de França. Pogacar és més líder, té 5 minuts sobre el segon. Evenepoel, que va guanyar ahir, i abandonament de Vingegaard, que va caure i s'ha fracturat la clavícula. I Paula Badosa juga avui la final del torneig de Yashi a Romania contra l'egípcia Sheriff.
0: I ens queda el titular del temps. La nova setmana arrenca amb un nou repunt de la calor, tornant els valors màxims i pròxims, aquests 40 graus, al Pla de Lleida, la Conca de Tremp o a l'interior de l'Ebre, tot plegat amb sol, però alguns núvols a la tarda també. No és impossible algun ruixat local al Pirineu.
4: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
5: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomà.
4: 101.2 FM.
6: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

0: I ara sí, des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, rebem el Ferran Aràndiga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dilluns. Destaquen que tenim un accident actiu a la ronda de dalt de Barcelona en sentit sud des de primera hora del matí, que a l'altura de Sant Gervasi, doncs talla un carril de circulació i provoca fins a 8 quilòmetres d'aturades. Pel que fa a les retencions habituals, destaquem també la ronda litoral, amb retencions des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta, amb 6 quilòmetres de congestió en sentit sud. Al vessant Besòs també tenim retencions en tot el nord de la Trinitat, sobretot per la C-58 i també la C-31, amb 2 quilòmetres de retencions intermitents al terme de Badalona. També tenim retencions arreu del Vallès, sobretot a la AP7, des de Cardedeu fins a Montmeló, en sentit sud. A la C-17, a Parets del Vallès, hi ha 1 quilòmetre de cua.
0: Vaja, se'ns ha tallat la comunicació. Vinga, a veure.

0: Doncs ens ha tallat la comunicació, però tenim un altre cop aquí el Ferran. Ferran, bon dia.
1: Bon dia, doncs continuem, com dèiem, destacant aquest accident actiu a la ronda de dalt de Barcelona, que en sentit sud, recordem que provoca fins a 7 quilòmetres d'aturades i a l'altura de Sant Gervasi talla un carril de circulació. On també hi ha retencions intenses és a la ronda litoral, des de Sant Adrià del Besòs en sentit sud fins a la Barceloneta. A la C31 al terme de Badalona també hi ha 2 quilòmetres de cues en sentit sud i també arreu del nus de la Trinitat, sobretot a la D20 a Santa Coloma de Gramenet i també per la C58, en aquest cas des de Cerdanyola cap a la capital catalana. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
0: Molt bon dia i moltes gràcies, Ferran. Fins demà.
1: Fins demà, que vagi molt bé.
0: Adéu, adéu. Doncs ara sí, se'ns havia tallat la comunicació i ja tenim aquesta informació. Ens diu que, sobretot, precaució i paciència a les carreteres. Això ens diuen des del RAC, des d'Infotrànsit, el Ferran Aràndiga. I ara sí, ara sí, ara ja estamos. Venga, con esta superestrella. Voy a saludar a todos los que estáis diciendo cositas a través del WhatsApp de la radio. Que no sois tantos, que yo creo que hoy estáis medio dormidos porque encima que es lunes y el cuerpo lo sabe. Ayer nos acostamos muy tarde, ¿eh? Vamos, muy tarde no, tardísimo. Nos acostamos tardísimo. Aquí tenemos a Mario. Buenos días, Mario. Que tengas un maravilloso día. Buenos días, Javi. Buenos días, José Francisco. Y buenos días para David también. Bon dia, Quimeta. Bon dia a tots.

0: Digue'm, Joan. En Joan també està aquí, diu. Diu, estic aquí, estic aquí.
1: Hola, sempre estem.
0: Toma ja, així m'agrada. Sempre estem, diu.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. A la primera hem repassat l'endemà del triomf de la selecció espanyola de futbol ahir contra l'Argentina per 1-0. Els jugadors han arribat a Madrid, l'avió ja ha aterrat a l'aeroport de Barajas. Ara aniran primer a la Zarzuela, on es rebrà la família reial, després a la Moncloa, on hi haurà el govern espanyol. Després de tots aquests actes més institucionals, serà el moment de les celebracions populars als carrers de Madrid. A Catalunya també hem repassat els canvis de govern que ha anunciat avui el president Salvador Illa. De fet, el canvi de govern. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez Bravo, al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió, que ha demanat plegar per raons personals. Raúl Moreno prendrà possessió al càrrec aquesta tarda i demà ja participarà a la reunió del govern. I també ens hem fet ressò de l'estat de les línies ferroviàries del país, avui que fa exactament 6 mesos de l'accident de Gelida que va obrir la crisi més gran que s'ha viscut a Rodalies a Catalunya. Mig any després, encara hi ha 135 trams on els trens han de circular amb limitacions de velocitat i les plataformes d'usuaris asseguren que el servei ferroviari ha perdut milers d'usuaris perquè la població no confia en un servei que encara no funciona bé. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
2: Doncs que els jugadors de la selecció espanyola, efectivament, ja han aterrat a l'aeroport de Barajas a Madrid i fins i tot sembla que ja són dalt dels autocars. Tània Tàpia, Madrid, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. Sí, ja els hem perdut de vista aquí a les portes al peu d'aeroport. Ja han agafat aquests autobusos llançadores en man cap a l'autobús oficial. Un parell d'hores de descans a 6:15 els esperen a la Zarzuela, a les 6 a la Moncloa i a partir de les 7 rua pels carrers de Madrid amb el punt més important a Cibeles, on hi haurà escenari. Podrem sentir allà els jugadors i la celebració.
2: Doncs al marge de tot el que envolta la selecció espanyola de futbol, els partits independentistes catalans aprofiten aquesta victòria d'Espanya al Mundial per reivindicar que Catalunya pugui competir amb selecció nacional pròpia. Sentim Salvador Vergés de Junts, Elisenda Alemany d'Esquerra i Non Casadevall de la CUP.
4: Sobre la victòria de la selecció espanyola no tenim absolutament res a celebrar. Nosaltres el que ens alegrarà de veritat és que algun dia, més aviat que no pas d'hora, els jugadors catalans puguin jugar amb la selecció nacional del seu país.
5: No voy a estar nunca en contra de la alegría, pero también le manifiesto que a mí lo que me hace ilusión es tener la selección catalana.
6: Junts i Esquerra han posat pantalles gegants per seguir la selecció espanyola. Això és un gest polític greu i denunciem que aquests partits independentistes hagin comprat l'estratègia de pacificació del conflicte nacional.
2: Doncs una notícia que acabem de saber. El propietari d'Anàlisis Relevante i amic personal de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez, ha assenyalat la participació de l'expresident espanyol en el rescat de Plus Ultra. En un escrit que ha enviat al jutge un dia abans de comparèixer a l'Audiència Nacional, Martínez contradiu la versió de Zapatero que fins ara s'ha desvinculat del rescat de l'aerolínia. Julio Martínez assegura que l'expresident, com a consultor principal d'Anàlisis Relevante, és qui marcava els passos a seguir. Concreta que la primera notícia sobre Plus Ultra la va tenir el maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia el trucarien. En l'escrit, Martínez també parla d'una comissió aproximada d'un 1% per Zapatero, per la seva suposada tasca d'intermediari en el rescat de l'aerolínia. I abans d'acabar, els ramaders d'Isil, al municipi d'Alt Àneu, tornen a denunciar un possible atac de l'os, només una setmana després que un altre ramader perdés 3 ovelles en una finca situada a tocar del poble. Els agents rurals encara investiguen l'origen de les morts del ramat. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
7: En aquesta ocasió, els 3 ramaders afectats asseguren que l'os hauria matat una euga i el seu poltre hauria deixat ferit un vedell i un altre euga amb el seu poltre continuen desapareguts. Els fets haurien passat aquest dissabte en una zona de pastura al terme d'Isil. Els ramaders atribueixen aquest atac a un os per les característiques de les ferides i per la desaparició d'alguns dels animals, tot i que, de moment, els agents rurals, com dèieu, mantenen oberta la investigació i treballen per verificar-ne l'autoria seguint el protocol habitual. Aquest nou incident arriba pocs dies després de l'atac mortal a 3 ovelles, molt a prop del nucli, també d'Isil, i torna a incrementar la preocupació del sector.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 4. L'empresari amic de José Luis Rodríguez Zapatero implica ara l'expresident espanyol en el rescat de la companyia Plus Ultra. En un escrit a l'Audiència Nacional, Julio Martínez assegura que Zapatero era qui marcava els passos a seguir i que es van portar una comissió de l'1% per la intermediació. El president Illa relleva per sorpresa la consellera Mònica Martínez Bravo i posa al capdavant de drets socials Raúl Moreno, fins ara número 2 del departament. Tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis al govern. Els delictes a la ciutat de Barcelona han baixat més d'un 11% respecte al primer semestre de l'any anterior. En aquest període s'han registrat 9 homicidis, 4 amb tiroteig, la majoria dels quals vinculats amb el crim organitzat. Són dades de l'última Junta de Seguretat Local que s'ha fet avui a la capital de Catalunya. El nou líder laborista britànic Andy Burnham presenta una agenda política centrada en l'optimisme i en abordar els maldecaps quotidians de la ciutadania després de rebre l'encàrrec de formar govern del rei Carles III. El seu predecessor, Keir Starmer, s'ha compromès a ajudar-lo a la tasca. I l'Iran, que ha atacat objectius nord-americans i patrullers a l'estret d'Hormuz en resposta a la novena nit de bombardejos dels Estats Units. Els dos països no descarten, però, tornar a la negociació. Sobre la taula hi hauria una proposta de treva de 10 dies per intentar fer tornar les parts a l'acord provisional firmat el mes passat. Tornen a casa seva els primers veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona quan fa gairebé 2 setmanes del desallotjament. La majoria encara hauran d'esperar però uns dies més fins que es pugui garantir la seguretat del terreny. Els clàssics del terror i fantàstic Carrie i Quién puede matar a un niño compleixen 50 anys i es converteixen en els eixos centrals de la 59a edició del Festival de Sitges. Del 8 al 18 d'octubre es veuran les pel·lícules restaurades i també s'estrenarà la sèrie de Mike Flanagan, ha fet història, de Stephen King.
0: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol, campiona per segon cop del Mundial de Futbol, celebra aquesta tarda a Madrid el títol aconseguit ahir a Nova Jersey davant l'Argentina. Primer hi haurà recepcions oficials als palaus de la Zarzuela i la Moncloa, tot seguit rua popular amb festa final a la Font de Cibeles de Madrid. Mentrestant, l'uruguaià Ronald Araujo s'ha incorporat avui als entrenaments del Barça. Aquesta setmana ha de ser clau per al futur de Marc-André Ter Stegen i de Karim Adeyemi. I en tenis, derrota de Pau Labadosa a la final del torneig de Iaşi a Romania davant l'egípcia Mayar Sheriff per 6-4 i 4-0 quan la begurenca s'ha retirat per problemes físics.
1: I el temps, tarda de sol i calor de plena canícula amb xafogor a la costa i pols sahariana encara en suspensió. Tocarem o fregarem els 40 graus a ponent. Els núvols aniran en augment al sud, hi haurà nuvolades al Pirineu i al massís del Port i caurà algun ruixat localment amb tempesta.
0: 3CAT Info.
3: Ràdio Pomar. Badalona.
4: Estás escuchando a Jaime Guaza, aquí, en Radio Pomar Badalona, en el 101.2 de tu FM.

0: directe en el quadrifinal del US Open, que començarà a finals d'agost.
1: Trescat Info. Bona tarda, són les 6. El president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisis Relevante impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia. En un escrit enviat a l'Audiència Nacional asseguren que l'expresident espanyol marcava els passos a seguir i que es van portar una comissió de l'1% per la intermediació. Zapatero ha negat sempre tenir res a veure amb aquest rescat. Raúl Moreno ja és el nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo, que plega per motius personals. Ha pres possessió del càrrec aquesta tarda i demà ja participa en el Consell Executiu com a nou conseller. Tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis al govern. I els Mossos, que han detingut un jove de 18 anys com a presumpte autor de la mort violenta d'una veïna de 75 anys de Soses, al Segrià. La víctima estava passejant el gos als afores del poble i algú la va atacar fent-li un tall al coll. Segons la policia, no hi ha cap relació entre el detingut i la víctima. L'alerta per risc d'incendi s'allargarà tota la setmana i dimecres serà el dia amb més perill. El nivell de risc dels bombers se situa en 5 sobre 6 a les regions d'emergència Centre, Girona, Terres de l'Ebre i Sud de Lleida. Els agents rurals mantenen activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 74 municipis. Nova amenaça per les rutes marítimes a l'Orient Mitjà. Els hutis del Iemen diuen que el bloquejarà el trànsit a l'Aràbia Saudita i, per tant, l'accés al Mar Roig, ho diuen els hutis. Els enfrontaments entre l'Iran i els Estats Units continuen a la regió. Mig any després de l'accident ferroviari de Gelida, encara hi ha 135 trams a la xarxa catalana on els trens han de circular amb limitacions de velocitat. Les plataformes d'usuaris diuen que els viatges han perdut tota la confiança en Rodalies. I els delictes a la ciutat de Barcelona, que han baixat més d'un 11% respecte al primer semestre de l'any. En aquest període s'han registrat 9 homicidis, 4 amb tiroteig, la majoria vinculats amb crim organitzat. Són dades de l'última Junta de Seguretat Local que s'ha fet avui pública a la capital de Catalunya. Vertebra dansa, torna a Tortosa i converteix la ciutat en l'epicentre de la dansa internacional. Uns 150 ballarins d'arreu del món participen a les formacions dirigides a professionals que han donat el tret de sortida al festival. El certamen manté intacta la seva essència i no hi falta tampoc la tradicional carpa on es faran els espectacles nocturns.
0: Esports. La selecció espanyola de futbol, campiona per segon cop del Mundial de Futbol, celebra aquesta tarda a Madrid el títol aconseguit ahir a Nova Jersey davant l'Argentina a la final. Primer hi haurà recepcions oficials als palaus de la Zarzuela i la Moncloa. Tot seguit, rua popular amb festa final a la Font de la Cibeles. Mentrestant, l'uruguaià Ronald Araujo s'ha incorporat avui als entrenaments del Barça. Aquesta setmana ha de ser clau per al futur de Marc-André Ter Stegen i de Karim Adeyemi. I en tenis, derrota de Paula Badosa a la final del torneig de Iaxi a Romania davant l'egípcia Mayar Sharif per 6-4 i 4-0 quan la begurenca s'ha retirat per problemes físics.
1: I el temps, ruixats i tempestes que van avançant pel litoral i el prelitoral de sud a nord, localment amb calamars, a la resta cel serè, tret d'alguna nuvolada al Pirineu, on no es descarta alguna gota, pluja acompanyada de fang. Aquest dimarts la calor tornarà a tocar sostre.